0: Somos, dicen, como copos de nieve, intolerantes a la frustración, flojitos y poco dados al esfuerzo. Pero yo miro a mi alrededor y veo jóvenes que tuvieron que dejar su país para encontrar un trabajo, jóvenes que estudian y trabajan a la vez, jóvenes que toman suplementos alimenticios para bajar el cortisol, sí, esto existe, o los que directamente son adictos a los antidepresivos. Jóvenes sobrecualificados, a los que pagan sueldos precarios y a los que ninguna empresa ofrece una carrera profesional seria en la que poder crecer, ahorrar y conseguir estabilidad sin ansiedad.
1: Repaso lo que he vivido, recuerdo nuestras promesas.
0: Os doy algunos datos muy elocuentes. Según el Instituto Nacional de Estadística, los jóvenes entre 25 y 29 años ganamos de media entre 1.300 y 1.400 euros netos al mes. Y ahorramos 8 veces menos que nuestros padres a nuestra misma edad, según un estudio de SADE. Claro, pero viajáis mucho, tenéis el último iPhone y estáis todo el día de restaurantes. Me echaréis en cara. Sí, es verdad. Porque no tenemos horizonte y quizás vivir el momento es el único anestesiante que nos queda ante la imposibilidad de acceder a una vivienda y formar una familia.
1: Puede que al mirarme ahora con ojos de aquellos días.
0: Nunca olvidaré la experiencia de una amiga que un día, harta de no tener ningún tipo de expectativa de crecimiento en su empresa, decidió dejarlo todo e irse a trabajar como freelance mientras viajaba por el mundo mochila al hombro y de albergue en albergue. Cuando se lo comunicó a su jefe, él, ni corto ni perezoso, le contestó que qué suerte teníamos los de nuestra generación, que él no había podido vivir esa gran experiencia porque entró en la empresa como becario y fue ascendiendo y ascendiendo hasta que le nombraron jefe. Lo que no sabía aquel hombre es que ella, de haber tenido una carrera profesional sólida a la que aferrarse, jamás habría tomado esa decisión.
1: Yuli del pie y Zanjok, borrachos junto al Danubio.
0: Decía el filósofo alemán Gadamer, padre de la hermenéutica, que no podemos juzgar el pasado con los ojos del presente. Quizás tampoco debemos juzgar el presente con los ojos del pasado. No es que seamos blandos o memos, simplemente tenemos retos diferentes. Y este debate no se puede plantear como una competición para ver quién sufrió más y quién lo tuvo más difícil. En las empresas existe una brecha generacional que tiene que ver con la falta de compromiso de las nuevas generaciones, es verdad. Y es responsabilidad de todos, de unos y de otros, de veteranos y jóvenes, encontrar una solución. ¿No os parece? Hasta mañana, Juan Ramón. Que paséis un buen día.
2: Sobre tu falda.
3: Hasta mañana. 15 minutos para las 8, las 7 en Canarias, las mañanas de Radio Nacional, ahora con la información de las territoriales de la Radio Pública.
4: Radio Nacional de España, las Illes Balears. Serveis informativos.
5: Bon dia, comença l'estiu i ho fa amb una onada de calor. L'interior de Mallorca entrarà avui a partir del migdia en alerta taronja per temperatures que poden arribar als 39 graus. La resta de l'arxipèlag estarà en alerta groga amb màximes d'entre 36 i 38 graus. Tot això després d'una nit amb mínimes per damunt dels 20 graus en molts punts de les Balears. Avui és dilluns, 22 de juny. Víctor Bejarano és el control tècnic. Us saluda Jaume Vinyes, repassant més titulars amb Amador Bausà. Ciutadella ja vibra amb Sant Joan.
6: El tambor i el flabiol sonen per primera vegada durant el diumenge d'Esbé. Acompanyat per la comitiva de caixers, Somo d'Esbé completa 89 visites pel centre de Ciutadella.
5: 20 cases per dia.
6: És el ritme de construcció que haurien d'assumir les Balears per fer front a l'augment de població previst en els propers 15 anys. Segons l'Institut Nacional d'Estadística, la població de l'arxipèlag creixerà més d'un 16% els propers 15 anys.
5: I en els esports?
6: Avui continuen els partits de primera ronda al Mallorca Championships de tennis. La jornada tancarà avui amb el duel entre Kyrgios i Walton, un dels plats forts del dia. Seran abans de les 5:30 a la pista central d'herba del Country Club de Santa Ponsa.
5: Coneguem ara la previsió del temps per les pròximes hores. Agència Estatal de Meteorologia, Noelia García, bon dia.
7: Bon dia. Avui a les Illes Balears comença la setmana amb molta calor i altes temperatures a causa de la primera onada de calor d'aquesta temporada. A l'interior de Mallorca es podran arribar als 39 graus i a la resta del territori es superaran els 34 o 36 graus. Els termòmetres marcaran 38 graus a Palma, 32 a Maó, 31 graus a Eivissa i 28 a Formentera. Avui serà un dia càlid, predominant el sol i el cel poc ennuvolat o clar. Bufa vent fluix de llevant. És una informació d'AEMET.
5: Gràcies. Una informació que completam amb les temperatures que tenim ara mateix. Són 25 graus a Palma, 24 a Eivissa, 23 a Mahó i 24 a Formentera. I coneguem ara també l'estat de les nostres carreteres. Direcció General de Trànsit, José Romero, bon dia.
2: Bon dia. En aquestes hores ja troben retencions habituals en els principals accessos a Palma, Sevilla i Cintura, començant des d'Estadi d'Area fins a Can Valero, trobaran tràfic lent. D'altra banda, trobaran retencions a Sevilla de Palma, des de l'autopista d'Inca, des d'Espolion de Sant Castelló fer l'incorporació de Sevilla i Cintura. També trobaran retencions a carretera de Soia, sentit Palma, i tràfic lent a la carretera de Valldemossa. Això és tot per ara. Molt bon dia.
5: Ho dèiem en portada, continua la primera onada de la calor de l'estiu. L'interior de Mallorca estarà avui a partir del migdia en alerta taronja per temperatures que poden arribar als 39 graus i la resta de l'arxipèlag estarà en alerta groga amb màximes d'entre 36 i 38 graus. Tot això després d'una nit amb mínimes per damunt dels 20 graus en alguns punts de les illes. Ahir la jornada ens va deixar màximes de 40 graus als Pont d'Inca, 39 a Son Bonet o 37 a Sacà de la Real i a Ferreries o 36 a Sant Antoni de Portmany. N'hi ha que van patir i n'hi ha, però, que encara ho troben normal.
8: El calor, como todo el mundo, mucho calor y en invierno frío. Eso es lo que hay. Estamos acostumbrados. Yo llevo aquí 60 años ya. Lo conozco ya bien.
9: Bueno, pues es insoportable el calor que hace.
10: Sí, hemos venido a las 10 y nos vamos a casa ya, porque hace calor y no podemos estar aquí todo el día. Tenemos un pequeño y no queremos que se nos fría.
11: La arena está que arde. No se puede caminar. Si no llevas chanclas o no llevas protección en los pies, como que se camina las pobrasas.
12: Quiero falta de nada, agüita, cervecita, frutita, comidita, de todo.
5: I molts són els que han de fer feina amb aquesta calor. És el cas de la restauració. Els treballadors de les terrasses o les cuines estan especialment exposats a les altes temperatures. Per això, Pime Menorca i l'Associació Menorquina de Cafeteries, Bars i Restaurants han iniciat aquests dies amb l'IBASAL una campanya informativa per prevenir riscos.
6: Difonen consells fàcils d'aplicar, com per exemple, que cada treballador tingui aigua freda i begui de manera freqüent. Esther Díaz, responsable de recursos humans de Pime Menorca.
13: Xerrant de persones que fan feina dins cuines a temperatures elevades o el personal de sala que es va desplaçant constantment i els treballadors de terrassa que poden estar exposats en el sol durant part de la seva jornada. És a dir, recomanant pues, organitzar pauses i descansos, ¿vale? O organitzar torns amb el personal perquè es puguin anar rotant i que no siguin sempre els mateixos exposats a la calor.
6: També és essencial millorar la ventilació de les cuines o tenir un suport d'aire condicionat, que els treballadors duguin roba adequada i lleugera i, sobretot, conèixer els símptomes d'un cop de calor.
13: I, sobretot, rebem alertes grogues, taronges, pues que els treballadors també en siguin conscients i saber molt bé les mesures que se tenen que prendre. I després, un altre tema molt important és reconèixer els símptomes. ¿Vale? No hem d'esperar a que el treballador tingui el cop de calor.
5: I amb les altes temperatures augmenta també el risc d'incendi. En les darreres hores s'han registrat dos petits focs a Mallorca, un en una finca agrícola d'Inca i un altre a Dallà, que va afectar una zona de Pinar. I un altre incendi ja extingit a Eivissa, a una parcel·la de Casmut. Els bombers han intervingut en un foc de restes de poda. Sant Joan ja és aquí, Ciutadella ja celebra les seves festes. Ahir, diumenge d'esbé, varen poder sentir per primera vegada el tambor i el flabiol que donava el sus a les celebracions. Ja ho sentiu, la festa hi va començar amb aquest primer toc. Abans, Somo d'Esbé, acompanyat per la comitiva de caixers, va fer un recorregut pel centre de Ciutadella, completant 89 visites. Clara Ceballos, bon dia.
14: Bon dia, Ciutadella ja està oficialment de festa des que ahir ben pres va sonar el primer toc de flabiol a casa del caixer senyor. Durant tot el dia, l'Homo d'Esbé va recórrer els carrers de la ciutat descalç amb creus pintades als peus i carregant un bé viu. Durant el recorregut va fer un total de 89 visites, tot seguit d'una gentada que l'acompanyava entre càntics i aplaudiments.
15: A tope, darrere és bé, seguirem per tot, no mos tornarem en tot el dia.
16: Anar darrere és bé, sempre, anar darrere és bé i si podem veure aigua per refrescar-nos, pues, també.
17: Un dia que te l'esperes, perquè tots els anys esperes aquestes festes, que és una festa molt, molt arrelada en el poble, i ens esperàvem amb il·lusió i amb ganes per disfrutar.
14: Els que reben la comitiva ho fan amb molta il·lusió, nervis i les taules plenes de dolços i begudes.
18: Bueno, és un moment molt emocionant perquè estem esperant a la comitiva, que ve amb Somo d'Esbé, I a més aquí hem convidat a totes les famílies, aquí fem club d'esplai, catequesi, i bueno, per nosaltres és molt emocionant rebre'ls.
19: És una il·lusió perquè representa l'inici de la festa, és una festa molt popular i és una festa molt participada. Sant Joan és un, diríem, un espectacle total, on intervenen tots els sentits, i un dels tants és el gust. I aquí participam, rebentes bé i menjant junts i compartint junts la taula.
20: El seguirem unes tones, cap vespre es bebe a Casàvia, hem de rebre la visita, Casàvia i Sàvia, i bueno, veure'l per els carrers de Ciutadella i disfrutar.
21: Que jo convidaré a veure tres amics meus a veure bé a Casàvia.
14: Mentre l'Homo Desbé continuava fent visites, durant el fosquet els carrers de Ciutadella s'omplien d'avellanes que la gent gensava com marca la tradició, tot acompanyat de la música de la banda municipal. La jornada festiva finalitzava amb la col·locació de la bandera a Cas Caixer Casat.
5: Unes festes que estaran marcades també per les altes temperatures, especialment els dies centrals de Sant Joan, que són demà dimarts i dimecres. Paula Bendita, bon dia.
7: Bon dia. Per gaudir i passar-ho bé, sense incidents, serà necessari enguany tenir en compte certes recomanacions per prevenir deshidratacions o cops de calor. Beure freqüentment, emprar capells i protecció solar, cercar ombres i evitar el consum excessiu d'alcohol. Francisco José Guerrero és el cap de secció sanitària de Protecció Civil de Ciutadella.
22: Para prevenir la deshidratación, las lipotimias, los mareos y los golpes de calor. Beber agua frecuentemente, utilizar sombrero, crema solar, buscar sombra y evitar el consumo excesivo de alcohol. También llevar ropa ligera y sobre todo evitar las actividades intensas en las horas de más calor.
5: 7 i 54 minuts, moment ara d'obrir la crònica de successos.
7: Ha mort a l'hospital el nen de 3 anys i nacionalitat danesa que patí un ofegament a una casa vacacional de Campicofort el passat divendres. El menor ingressà crític a Son Espases i no va poder superar la gravetat de les seves lesions i va morir finalment dissabte de matí, tal i com confirma a Ilip Salut. Per causes que ara s'investiguen, el nen va caure a la piscina, va ser un amic de la família que també es trobava a la casa, qui el troba inconscient i alertà a emergència.
5: I 10 persones han hagut de ser ateses per una fuita de monòxid de carboni a un edifici del carrer Regal, a Palma. 5 d'elles han hagut de ser traslladades als hospitals de Son Llàtzer i Son Espases i els altres 5 van ser atesos in situ. Les primeres hipòtesis apunten a una mala combustió d'un forn instal·lat al pati de l'habitatge. Ja ho sentiu, és el so que varen fer ahir un centenar de persones a la plaça d'Espanya de Palma, convocats per la plataforma d'afectats per la hipoteca per denunciar els darrers desnonaments que ha fet l'Ajuntament de Palma sense oferir, diuen, alternativa habitacional als afectats.
6: Critiquen desallotjament recent de l'antiga presó i alerten que Cort ha iniciat un procediment judicial per fer el mateix amb els terrenys de Son Bordoi. Allà, 180 persones hi malviuen a infrahabitatges. Àngela Pons, portaveu de la plataforma d'afectats per la hipoteca.
23: Totes les persones que han pogut fer en darrere un seguiment estan visquent en el carrer. I ara 180 persones que, com us han demostrat, d'infravivendes no tenen res, les volen treure en el carrer com si això fos algo normal.
5: I els experts alerten que el problema de l'habitatge s'agreujarà si no es prenen mesures immediates per fer front a l'augment de la població prevista en els propers 15 anys. Seria necessària la construcció, diuen, de 20 cases per dia.
7: L'Institut Nacional d'Estadística preveu una població de més d'1.460.000 persones per a 2041. Això és un increment del 16%, i perquè tothom tingui un accés a una casa faltarien ara mateix unes 100.000 segons els càlculs del catedràtic de Geografia Humana Pere Salvà. L'augment de la població, la manca de construcció i l'encariment de l'habitatge ens condueixen al xabolisme alerta.
24: Si mos falten 100.000 habitatges, tu divides això per 15, te sortirà 6.000 habitatges per any. Si ho divideixes per mes, te sortirà 500 habitatges per mes. I si divideixes per 30, te sortiran 20 habitatges per dia. Això és impossible. Que donaran al final, que pot donar, si això se dona en aquestes circumstàncies, que sortiran espai d'excursió, espai d'excursió que ja hi ha ara, el xabolisme.
7: Els ecologistes del GOP diuen que és necessari començar a posar límits al mercat de l'habitatge. Joan Moranta n'és el president.
25: Per moltes vivendes que fegem, per moltes cases que construïm, per molt de blocs de pisos que fegem, si no se limita el fet que aquests pisos puguin entrar en el mercat perquè la gent pugui fer el bé, més que la gent pugui viure, no arreglaran el problema. Quantes cases pot tenir una persona? No? Quantes cases pot acumular una mateixa persona o una mateixa empresa per fer negoci?
5: Avui comença el període de matriculació per als alumnes d'educació infantil i primària per al pròxim curs escolar, que es perllongarà fins dia 26 de juny i per educació especial fins dia 29 de juny. En el cas dels alumnes d'educació secundària obligatòria, el procés de matriculació s'obrirà dia 25 de juliol fins dia 1 de juny. Les famílies hauran de formalitzar les matrícules mitjançant la web del centre educatiu on l'alumne hagi obtingut plaça. Temps ara per la informació esportiva.
7: Parlem de tennis. Avui continuen els partits de primera ronda al Mallorca Championship. La jornada tancarà avui amb el duel entre Kyrgios i Walton, un dels plats forts del dia. No serà abans les 5:30 a la pista central d'herba del Country Club de Santa Ponça. També avui s'estrenarà l'espanyol Martín Landaluce. Tot després que ahir arrencàs la competició amb derrotes de dos caps de sèrie, l'argentí Mariano Navone va caure el tercer set contra Lorenzo Sonego, més habituat a jugar sobre l'herba, amb un marcador de 7-6, 2-6 i 6-4. I Mari Mannarino va perdre també per un doble 6-2 contra Nuno Borges. En futbol, el Mallorca ja coneix tots els seus rivals de la segona divisió. Tenerife, Eldense, Celta B i Sabadell han aconseguit ascendir des de primera federació. Segurament lluitaran per la permanència a la categoria i com a rivals per pujar primera, el Mallorca tindrà els altres dos equips descendits a la passada temporada com els vermells, el Girona i l'Oviedo, més de rivals amb aspiracions de la categoria com Almeria, la

0: Mediodía en Radio Nacional. Carlos Núñez.
1: Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Serveis informatius.
2: Bon dia, és la 1:30. La ministra de Migracions, Elma Saiz, acusa diversos governs autonòmics, entre els quals el de les Balears, de posar traves al procés extraordinari de regularització de migrants que finalitza a finals de mes. Ho ha dit en una visita a Palma avui de matí, on s'ha reunit amb associacions que sí que estan col·laborant.
3: En otros territorios, en otras comunidades autónomas, como la que me encuentro, no solamente se recurrió y se intentó que se paralizara el procedimiento, sino que incluso en algunos de los territorios se han puesto trabas para hacer los informes de vulnerabilidad o para acceder a documentos administrativos.
2: Estan pendents, a més, de la intervenció de la presidenta Marga Proens, que en aquest moment està compareixent després de la reunió de la Mesa de la Sostenibilitat i en la que de ben segur respondrà a aquestes declaracions de la ministra. Avui és dilluns, 22 de juny. Víctor Bejarano és el control tècnic. Us saluda Gemma Vinyes, repassant titulars amb Aina Escandé. Menys prostitutes ateses a Palma.
4: Així ho assegura la xarxa, que integren entitats com Creu Roja o Casal Petit. Més concretament, xifren aquest descens en un 15%. Per això, alerten, no significa un descens de l'activitat, sinó que confirma la tendència dels darrers anys. La prostitució es trasllada dels clubs i als carrers, als pisos i a les ofertes a internet. Antoni Colom és el president de la xarxa d'atenció directa a persones en entorns de prostitució de l'Ajuntament de Palma.
5: Crec que estem en un moment de d'evolució molt accelerada del model de prostitució en irrupció de les noves tecnologies, i això té incidència en les maneres de treballar, diríem, més tradicionals.
2: Rosario Sánchez fa la passa.
4: La secretària d'Estat de Turisme anuncia que es presenta a les primàries del PSIP, d'on ha de sortir la candidatura per a les properes eleccions autonòmiques. Això una vegada Francina Armengol va anunciar dissabte que no es tornarà a presentar.
6: Cada dia es vol fer creure que no hi ha res a fer, que la falta d'igualtat d'oportunitats, que la falta de serveis públics, que la falta d'habitatge no tenen remei. Jo us dic que sí, que hi ha esperança.
2: Comença el desembarcament de Sant Joan.
4: Milers de mallorquins arriben a Ciutadella per gaudir de les festes. Es calcula que ho faran un total de 13.000 persones. La majoria són joves que han acabat la selectivitat.
7: Tenien que anar ahir i han tingut que anar avui perquè estava estancat.
8: És una vez al año y ojalá no fuera tan caro, pero mantenemos el poder ir y el poder disfrutarlo.
9: El meu pare està un poc enfadat en jo, perquè sí que és vera que mos han gastat bastant.
10: 200 euros més o menys en tot.
11: S'ha disparat un poquet, vaig fer la reserva el mes de febrer i ja em va costar molt trobar un apartament i un hotel, i sí, s'han querit bastant.
2: I coneguem la previsió del temps per les pròximes hores. Agència Estatal de Meteorologia, Noelia García, bon dia.
12: Bon dia. Avui dilluns comença la setmana amb molta calor i altes temperatures a causa de la primera onada de calor d'aquesta temporada. Avui es superaran els 36 graus a moltes zones i atenció a l'interior de Mallorca, on els termòmetres podrien arribar a marcar 39 graus. Avui s'esperen màximes de 37 graus a Palma, 34 a Mahó, 32 graus a Eivissa i 28 a Formentera. Temps estable i càlid, predominant el sol i el cel clar o poc ennuvolat. Demà dimarts baixaran lleugerament les temperatures, màximes de 35 graus a Palma, 33 a Mahó i a Eivissa i 28 graus a Formentera. Continuarà el temps estable i serà un dia de sol amb cel clar. Temperatures mínimes de 23 graus a Formentera, 21 a Mahó i 20 graus a Palma. És una informació d'AEMET.
2: Això és tot per ara. Nosaltres tornem a les 2:10. Ara us deixem amb tota la informació esportiva amb Paula Bendito i Punt de Penal.
13: Això és Punt de Penal, el programa esportiu de Ràdio Nacional a les Illes Balears. Avui parlarem del nom que més sona per seure a la banqueta del Mallorca la temporada que ve. Tot pareix indicar que serà Luis García. Las Palmas ha anunciat avui de matí que el tècnic no continua al club canari. A més, ja coneixem els rivals de l'any que ve dels vermells a la segona divisió, una vegada ja han acabat els play-offs d'ascens. I vos contarem, a més, l'ascens a segona federació de la penya esportiva. També parlarem del Mundial en Francisco Díaz, el nostre periodista esportiu que és als Estats Units cobrint aquest esdeveniment. I no només hi haurà futbol, també tennis, perquè ja ha començat el Mallorca Championship i s'han disputat els primers partits del quadre de competició. I per acabar avui parlarem de bàsquet, entrevistant Maria Espanya, capitana de l'Azul Marino, sobre com es prepara l'equip per jugar la temporada que ve a la Lliga Endesa. Parlarem la primera categoria nacional. El club ja ha anunciat fitxatges i l'objectiu és crear un equip competitiu que aconsegueixi mantenir la categoria. Víctor Bejarano és el control tècnic. Vos saluda Paula Bendito. Començam. Parlem primer de tennis perquè les pistes d'herba del Country Club de Santa Ponça ja funcionen a ple rendiment. Avui s'està disputant la primera ronda al Mallorca Championship i el primer gran jugador del cartell, Nick Kyrgios, debuta avui contra Adam Walton. Això serà a l'hora baixa, no abans de les 5 i mitja. Però, com dèiem, ja s'està jugant al tennis, bon tennis, i per parlar-ne ja ens escolta Pilar Carbonell, la directora d'Emotion, organitzador del torneig. Bon dia.
14: Hola, molt bon dia.
13: Ja han acabat tots els partits classificatoris. Ahir va començar el quadre de competició i ja tenim també els primers classificats per als vuitens de finals. Però el millor encara està per arribar, no? Avui debuten Martín Landaluce i Nick Kyrgios.
14: Així és. Bueno, com sabeu, tenim un quadre de jugadors espectacular enguany, amb aquesta, realment amb aquest equilibri dels joves amb noms pues, ja més coneguts i més veterans, i avui pues, debutaran, com bé has dit, l'Andaluce, que pues, molta expectació, el nostre jugador espanyol, i Nick Kyrgios, que és, pues, ja ho sabeu, una estrella. Aquí el segueix molta gent, ha vingut aficionats de Màlaga, teníem ahir, de Madrid, aposta només per veure Nick Kyrgios. Espero que tinguem també molta gent local que s'atraqui.
13: Per això precisament te volia demanar, no? Moments molt emocionats. Ahir Kyrgios va conèixer els Kyrgios Boys. Conta'm qui són i com va ser tot això, com se va viure.
14: Bueno, pues és un grup d'atlots que són super mega fans d'en Kyrgios, com molta altra gent que mos segueix, i a xarxes socials demanen i demanen per venir a conèixer-lo, per venir a veure el seu tennis. I bueno, mos va arribar aquesta petició a través d'un altre conegut i vàrem fer possible aquest meet and greet, que coneguessin personalment en Nick Kyrgios. I la veritat és que estaven emocionats, pensaven que no ho aconseguirien mai, i sí, va ser possible, ell els hi va firmar autògrafs i van estar supercontents, i avui a hora baixa estaran aquí animant en Nick Kyrgios en el seu partit de les 5 i mitja.
13: Mm-hmm. Més noms, més estrelles del tennis, Davidovich i Tiafoe, que entren directament a la ronda de vuitens de finals, això serà demà. També Tsitsipas, guanyador de l'edició de 2022, i Dimitrov juguen demà la primera ronda. Un gran cartell, no?, com deies?
14: Pues així és. Jo crec que és el millor cartell dels 6 anys que du es banda farmacèutica als aquí a Mallorca. En Tsitsipas, que des ara crec que jo, que he tingut l'oportunitat de xerrar amb ell, ve amb moltes ganes de tornar a guanyar aquest torneig, per tant crec que veurem molt de partits d'en Tsitsipas, ojalà sigui així, i de tots els altres, pues que dir-vos, el millor tennis aquí a Mallorca.
13: Hi ha hagut baixes de darrera hora, va brincar i públic, però això no afectarà el nivell de la competició.
14: Bé, tot aquest torneig, ho hem vist en els altres torneigs que hi ha hagut a Madrid i a Barcelona, és molt difícil confeccionar un cartell amb molta antelació, perquè tenim, pues, ja sabeu, sempre passen coses, els jugadors decideixen a vegades anar a altres torneigs per el que sigui, o fan o segueixen guanyant en els torneigs previs que estan, també a vegades lesions, i això mos fa, com sabeu, em va brincar per motius personals, va haver de partir el primer dia i ja el teníem aquí entrenant. Contra aquestes coses ni nosaltres ni cap torneig pot fer res, però tot i així, amb aquests canvis, crec que tenim el millor cartell que mai.
13: I què ofereix el Mallorca Championship perquè tots aquests tennistes d'un alt nivell vulguin venir a competir?
14: Pues oferim no només les instal·lacions, que com sabeu som l'únic club en el món que tenim la mateixa gespa que Wimbledon, per tant és una prèvia perfecte per entrenar abans d'anar a Wimbledon, sinó que també oferim pues, el que és Mallorca i el que oferim a tots els altres visitants. Una illa meravellosa, amb un temps espectacular, amb una gent que sap atendre i tota aquesta qualitat que nosaltres oferim com a destí turístic, això junt amb les instal·lacions del Mallorca Country Club, pues jo crec que fan un torneig perfecte. En Sissi Pasudés l'altre dia a la seva entrevista, Mallorca l'ha sorprès l'obert de Silles, les platges, la gent, i per això vol tornar. I jo crec que així tenim molts altres jugadors que també mos alligeixen a nosaltres en lloc d'anar a altres tornejos que sabeu que existeixen perquè són molt complets.
15: I de Pilar Carbonell, directora d'Emotion, organitzadors del Mallorca Championship, moltes gràcies per atendre'ns.
14: Gràcies a vosaltres, com sempre.
15: Canviem ara d'esport, parlem de futbol. Setmana clau al Mallorca, en la qual sembla que se resoldrà a la fila qüestió de qui s'asseurà a la banqueta la temporada que ve. Luis García és més a prop de l'illa. Les Palmes ha anunciat avui de matí que no continuarà al club canari la temporada que ve. García, el jugador mallorquinista, per cert, ja sonava com a substitut de Martín de Michelis, com a l'elegit de Pablo Orteiz per dirigir l'equip la temporada que ve a la segona divisió. Però perquè això es faci oficial, encara s'ha de tancar l'operació de Demichelis amb el Leipzig. Recordem que l'equip de la Bundesliga ha de pagar la clàusula per rescindir el contracte de l'argentí amb el Mallorca, que és de 2,5 milions d'euros. Carlos Montes de Oca, cap d'Esports d'última hora, ha publicat que l'argentí se va marxar a Màlaga ahir amb tota la seva família i ja no tornarà a l'illa. Dissabte el varen poder veure precisament al recinte del Mallorca Championship. Va ser, de fet, la primera aparició pública que va fer Martín de Michelis des del descens. Veurem si aviat s'ha resolt tot això i s'esperen més moviments al Mallorca després de fer-se oficial també la passada setmana els traspassos de Morici i Pablo Maceo. A més, ja coneixem els 21 rivals del Mallorca de l'any que ve a la segona divisió. Jorge López, bon dia.
16: Bon dia. Estava per decidir qui pujava a primera divisió entre el Màlaga o l'Almeria. Finalment ho ha fet el Màlaga. Varen vèncer en la tornada del play-off a l'Almeria per 1-2 després d'empatar a 0 en l'anada. Així que els andalusos queden a segona i seran un rival més del mallorquinistes.
15: A més, també s'ha resolt qui puja a segona des de Primera Federació.
16: Sí, el Tenerife i l'Eldense pujaren de forma directa, però quedava per resoldre's el play-off també aquest cap de setmana. Pugen també el Sabadell i el Celta B.
15: Es preveu que aquests quatre equips lluitin per la permanència, segona divisió, però gairebé la resta d'equips tenen la mateixa aspiració del Mallorca, pujar a primera divisió.
16: Sí, lluitaran per les dues places d'ascens directe i les quatre de play-offs. Els altres dos equips que varen descendir com Mallorca, el Girona i l'Oviedo, i també altres molts equips històrics amb trajectòria a primera, com l'Almeria, que ha quedat a les portes de pujar, també les Palmas, Eibar, Córdoba, Sporting de Gijón, Granada, Leganés, Valladolid o Cádiz.
15: Serà una segona exigent.
16: Sí, gairebé tots els equips lluiten per l'ascens. Enguany, això sí, com hi ha dos filials, el Celta B i la Reial Societat B, que no poden pujar a primera, el Mallorca tindrà dos rivals menys.
15: I notícies també a segona federació, no, Jorge?
16: Sí, perquè la penya esportiva d'Eivissa torna un any després a la segona federació a guanyar 5-2 a l'Arenas Armilla en el partit de tornada de la final dels play-offs d'ascens. Els d'Eivissa estaven obligats a guanyar perquè el partit d'anada va acabar amb un 1-1. Encara que els de Ramiro González van finalitzar l'encontre amb un resultat ampli, al descans anaven 1-1. L'entrenador assegura que comptaren amb certa fortuna.
17: Bueno, la realidad que hoy la pizca de fortuna la hemos tenido nosotros, ¿no? Porque él lo venía avisando que era un equipo con grandes futbolistas y se ha reflejado en el campo. O sea, ha sido muy difícil, es verdad que en el descanso nos hemos visto bloqueados un poco, ¿no? Porque ese empate nos ha dejado tocados y ver que la realidad que era un buen equipo, que hoy nos ha acompañado esa pizca de suerte que necesita uno para ascender y lo hemos pasado mal. Pero bueno. Al final esto es fútbol y hoy la moneda ha caído de cara.
16: Després del partit, el tècnic no va voler atribuir-se els mèrits i es mostra molt agraït davant dels seus jugadors i per l'estima que li mostra l'afició.
17: Gestionar un grupo, hacer que funcione, hacer que se unan como se han unido y conseguir esto a día de hoy, en este momento, todavía no doy credibilidad. No doy credibilidad porque me siento un privilegiado. La gente te aplauda, que la gente, porque realmente pues no somos nadie, ¿no?
16: Una vegada la feina feta, l'entitat de Santa Eulàlia ja treballa per a preparar la tornada a la quarta categoria del futbol espanyol i prompte ha de comunicar la decisió de si Ramiro González continuarà al capdavant del projecte, perquè la vinculació amb el club és fins que acabi el pròxim 30 de juny, el pròxim mes.

0: I seguim parlant de futbol, però en aquest cas ara ens toca parlar del Mundial. Ahir 200 persones varen viure la golejada d'Espanya contra Aràbia Saudita a Son Fusterat. S'instal·là una pantalla gegant aprofitant que s'estava celebrant el Burger Fest. Els aficionats obviaren la colorada que feia per gaudir de la primera victòria d'Espanya al Mundial i també dels primers gols a la competició de la selecció.
1: La actitud ha sido muy buena, la verdad, y ha merecido la pena pasar esta sudada.
2: Bueno, lo más importante ha sido la actuación de Mikel Oyarzabal. Ha hecho un partido espectacular, 2 goles a favor, si no me equivoco. Y bueno, espero que siga dando un buen nivel la selección española.
0: I per conèixer com va viure des dels Estats Units aquesta primera victòria d'Espanya, connectar amb en Xisco Díaz, el nostre periodista esportiu, que està cobrint el Mundial per Ràdio Nacional. Xisco, bon dia.
3: Què tal, Paula? Com estàs? Bon dia.
0: Xisco, tu estàs cobrint la selecció d'Argentina, que juga avui. No te va tocar narrar el partit d'Espanya, però entenc que vas estar molt pendent.
3: Vaig estar molt pendent, tot el que me va deixar el vol, perquè ahir justament quan jugava a Espanya estàvem volant des de Kansas City, on tenim establerta la base, la té Argentina i jo en el meu cas també, i justament estava en l'avió volant cap a Dallas, perquè avui la selecció argentina juga aquí a Dallas, ho farà, ara són les 6:46 del dematí, a partir de les 12 del migdia, a les 7 hores espanyola jugarà aquí a Argentina, i ja t'he dit, quan vàrem aterrar vaig connectar tot d'un al món i vaig veure, crec que Espanya ja guanyava 2-0 i en aquell moment va fer el tercer no Oyarzabal, per tant ja amb una mica de tranquil·litat perquè estava ja patint un poc a veure si sortien les coses bé, perquè clar, si no guanyava Espanya la cosa se complicava massa, i ara almenys depèn de si mateixa per passar com a... bueno, per classificar-se, que jo crec que més o manco ho té fet, la classificació més o manco garantida, i per fer-ho com a primera de grup, que li bastarà, bueno, li bastarà un empat, no? Ha de guanyar, perquè si empata però Cabo Verde guanya per 4 gols de diferència, se podria perdre aquesta primera posició.
0: No sé si vas poder veure després un poc del partit com veus la selecció. Clar, aquell primer empat al debut contra Cabo Verde ens va fer patir un poc.
3: Clar, el tema és que aquí, i era el que comentàvem també amb altres companys, o ho veiem tot blanc o ho veiem tot negre. Evidentment, el resultat contra Cabo Verde va ser lamentable, perquè Cabo Verde és una selecció a la que has de guanyar. Però també jo crec que ens va venir un poc al cap la derrota aquella contra Suïssa en el Mundial de 2010, també, que Espanya va tenir com a 359 ocasions de gol i no va fer gol. I contra Cabo Verde, més o manco, va succeir un poc el mateix. El que passa és que no és el mateix, en tots els meus respectes, Suïssa que Cabo Verde. Clar, Cabo Verde és una selecció que tu abans del Mundial dius l'han de golejar ja per de 8-0. I no és així. I no és així en Cabo Verde, no és així en Curaçao i no és així en pràcticament cap de les seleccions teòricament molt dèbils o molt febles que està jugant en aquest Mundial. A més, se suma que és un porter que té quasi la meva edat, té 40 anys, i aquest home va aturar el que no havia aturat a la seva vida en 40
0: durant
3: anys.
0: Durant tota la seva trajectòria esportiva, no?
3: Sí, i va fer un partidarro, perquè jo crec que Espanya hauria d'haver guanyat més o manco tranquil·lament 2-0, i aquest home va aturar-ho tot i va privar Espanya dels primers 3 punts. Però bé, jo crec que amb Aràbia Saudita se van recuperar sensacions, 4-0, i ara un poc també hem de fer la lectura contrària, és a dir, ara Espanya no és la millor selecció del món perquè va guanyar 4-0 contra Aràbia. Ara ha de guanyar a l'Uruguai per intentar evitar, entenc que Argentina quedarà com a primer de grup, però bé, això és futbol. Àustria no és una selecció dolenta ni molt manco i l'ha de guanyar. Però bé, si Espanya i Argentina queden primeres, no es creuaran en 700 de final. Si una de les dues queda segona, se creuaran en 700 de final. O sigui que, a més, el camí d'Espanya, Paula, és molt diferent si queda primera a si queda segona.
0: No ho valem.
3: Perquè si queda primera... Torna a dir el mateix, però el camí serien seleccions no de primer nivell. Si queda segona, per començar, probablement jugaria contra Argentina i a partir d'aquí tot se complicaria.
0: Clar, no volem aquest creuament amb Argentina, no tan prest, no? Tu ja te prepares per el segon partit de la campiona del món. Juguen a les 7 de l'hora baixa d'aquí contra Àustria, ho deies. Poden tancar ja la classificació matemàtica per a 16ens de final com a primera de grup. Com t'estàs preparant per aquest partit?
3: I doncs, mira, ara encara he de baixar a berenar, perquè ja t'he dit que
0: aquí és poc, allà.
3: Sí, aquí és un poc prest de ser la set, però bé, el que farem serà anar amb molta previsió a l'estadi, perquè l'altre dia quasi la liam. Va haver uns en el debut d'Argentina contra Argelia a Dallas va haver uns embotellaments de trànsit molt, molt, molt evidents, molt complicats, i al final van acabar arribant una hora i mitja abans del partit, que dius, una hora i mitja abans del partit, és molt de temps. No és tant de temps, és una zona d'estadis gegants, l'organització no és la millor del món en el Mundial, perquè tu demanes allà per on has d'anar i te diuen, demana el de l'esquerra te demana el de la dreta, has de pujar, has de baixar, i tot això que apareix un doll en un esdeveniment d'aquestes característiques ho complica tot molt. Després has de provar que tot vagi bé, no és la mateixa és la mateixa tecnologia que utilitzem en els partits del Mallorca, però clar, jo aquí jo no tenc un tècnic en joc que me pugui ajudar, per tant, també això du un poc més de temps. Però bé, sí, ara d'aquí a dues hores més o manco partiran cap allà o cap a l'estadi de Dallas, per cert, un estadi, Paula, que té un sostre retràctil, també, com el Bernabéu, triga 9 minuts en obrir-se i en tancar-se, i té, ojo a això, té una pantalla, un marcador de LCD d'alta definició penjat en el sostre. És d'una pantalla doble, i aquestes pantalles dobles són de 1.075 metres quadrats. Són les més grans del món en un esdeveniment esportiu. Ja saps que aquí els americans ho fan tot a lo gran, i avui tornarà a ser un partit així.
0: Així que l'experiència, Xisco, increïble, no? Volem saber breument com estàs vivint aquesta primera setmana allà.
3: D'aprenentatge, sobretot, d'aprenentatge, perquè és una cosa que no he fet així mai. Jo vaig estar a l'Eurocopa, però era en un format diferent, per dir-ho de qualque manera, i aquí són narracions de partit, a més de la selecció argentina, que també és la campiona del món, això té més implicacions, i ja t'he dit que aquí els americans ho fan tot a lo gran, i els estadis són meravellosos. Jo no havia estat mai en un estadi de futbol aquí als Estats Units, i tant el de Kansas City, que és per 76.000 persones, com aquest que és per 80.000, el de Dallas, són immensos, tenen una tecnologia brutal, la forma de front... Bé, ho veiem en certa manera en format més humil, per dir-ho de qualque manera, però la propietat americana del Mallorca ha intentat traslladar aquesta forma de viure els partits amb la Kisscam i amb els marcadors així com d'alta tecnologia molt grans i tal, pues això, però ha viscut 100 vegades més a lo gran. I això se nota, se contagia, amb els argentins són uns aficionats que viuen el futbol d'una manera molt, molt passional, i això tot se nota i fa que l'ambient de futbol sigui més gran. I si a damunt a Argentina li acompanya els resultats, com de moment està succeint, tot suma, evidentment. Si avui Argentina no suma els 3 punts, l'ambient entre els argentins, entre la premsa argentina, evidentment serà un altre, i tornarem al mateix. Argentina no està preparada, això no arriba en el millor moment, hi ha jugadors tocats, però bé, això depèn de si entra la pilota o si no entra.
0: Xisco, jo no t'he pogut escoltar encara, el primer partit d'Argentina era de matinada, avui sí, a les 7, per tothom que se posi Tablero Deportivo per escoltar la narració que faràs d'aquest Argentina-Àustria.
3: Sí, sí, sí. A més, és un partit que dona Televisió Espanyola a les 7 i que té la possibilitat això de canviar el format d'àudio. Si algú no pot veure la tele o el que sigui tal, se pot posar el format d'àudio i escoltar Tablero Deportivo. Res, Paula, disfrutarem, gaudirem d'aquest partit, i sobretot que tinguem un bon resultat. Que tinguem un bon resultat, no. Que veiem un bon espectacle. T'anava a dir que m'és igual el resultat, però realment no m'és igual, perquè no vull que Espanya i Argentina juguin a 700 de final. Però bueno, ja veurem.
0: Bé, Xisco, moltíssimes gràcies per entrar en aquest programa d'esports i per matinar tant. Gràcies i que vagi molt bé.
3: De res a vosaltres. Adéu.
0: I per acabar, parlem de l'Azul Marino, que jugarà a la Lliga Endesa la pròxima temporada a la primera categoria nacional després d'aconseguir l'ascens directe la temporada passada, i ja se sap quan arrencarà. El 3 d'octubre encara s'ha de celebrar el sorteig per conèixer qui serà el primer rival de les mallorquines. El club ja ha fet els primers fitxatges per configurar un equip competitiu que asseguri la permanència. Estarà capitanejat per Maria Espanya. Amb ella parlam ara. Maria, bon dia.
4: Bon dia, com va?
0: Com està sent aquest estiu post-ascens i quan comenceu la pretemporada?
4: Bueno, pues estiu tranquil, no? Al final, després d'haver aconseguit l'ascens, te quedes contenta i relaxada, no? I disfrutant un poc de les vacances. I ara, pues, ja començant a entrenar un poc individualment i per preparar la pretemporada, no? Que començam sobre finals d'agost.
0: nous noms s'incorporen a l'equip del qual seràs la capitana a la Lliga Endesa. No sé si ja has pogut conèixer les noves companyes, si han arribat ja a l'illa.
4: No, sí, ja van arribar perquè cada una, encara, com que encara queda molt per agost, i a més cada una té pues, les seves vacances o jugar a altres lligues o amb les seves seleccions, però bé, la majoria les conec i molt contenta de que estigui l'any que ve aquí a Silla.
0: Mm-hmm. L'objectiu, entenc que és crear un equip competitiu que pugui mantenir la categoria.
4: Sí, totalment. Això és el principal, no volem baixar i després pues, anar veient com funciona l'equip, anar veient com quadrem tot i veure si en mig de la temporada podem anar posant objectius un poc més ambiciosos.
0: Què tal? Com valores el projecte?
4: Bueno, el projecte s'ha veritat que molt bé, no? Tenim la sort de tenir l'esponsorització d'Azul Marino, de World to Meet, no? I al final pues, això dona un plus a l'equip, un plus a poder tenir un equip competitiu com vam tenir l'any passat de Challenge i un recolzament molt fort, no? que recolzen l'esport femení i en aquest cas és el bàsquet femení.
0: Bé, i a títol personal que suposa per tu tornar a la màxima categoria nacional?
4: Pues, per això, com ja he dit a altres bandes, és un somni poder fer el que més m'agrada professionalment a Can Miró, pues, hombre, molt contenta i un somni que compliré amb els meus i amb la meva família, amb els meus amics i amb tota la gent de Silla.
0: Clar, entenc que és un somni no tornar a la primera categoria nacional i també la temporada passada va ser un somni completament, rècord de victòries consecutives, ascens directe, com ho recordes tot allò?
4: Pues ho recordo amb molta alegria, no? I com una temporada històrica de rècord i per recordar sempre, no? És una temporada més i sobretot per 700, no? Poder pujar directament guanyant la Lliga pues, és molt difícil i aconseguir-ho pues, és una alegria que puguem viure això i sobretot sí, jo, no? que ho pugui viure.
0: Què va suposar la incorporació d'Alba Torrents a mitjans temporada?
4: Bueno, al final incorporant Alba, una de les millors jugadores d'Europa, és un plus, molt plus, no? Poder aprendre d'ella i poder compartir equip amb ella és tope, no? I al final tenir-la a l'equip també fa que l'equip sigui molt més fort, molt més dur i que el rival digui, jolín, pues ara també hem de jugar contra Azul Marino i contra Alba Torrent, no? Al final dius, mare de Déu, com se fa això, no? Però bueno... molt guai poder compartir aquest somni que jo comparteixo personalment amb ella, pues, vulguis o no, ella que també és de Silla, poder fer això juntes, és, bueno, pues, com t'explica, no se pot igualar amb altres coses.
0: Serà el teu tercer any a l'Azul Marino, l'objectiu quan vas arribar, no? La temporada 24-25 era precisament l'ascens, aquell any no ho vareu aconseguir, sí que vareu jugar a play-offs, però vos varen eliminar, però l'any passat ja sí, amb aquest ascens directe que comptàvem. Ara quin és l'objectiu? Ho comentàvem també un poc abans, primer mantenir la categoria, però si la cosa va bé, igual lluitar per altres coses.
4: Bueno, al final hi ha moltes coses, no? I ja no només et seguiga, també hem de lluitar perquè el bàsquet femení se faci més fort i aquí a les Illes, les nines puguin seguir tenint referents, venguin cada cap de setmana que puguin a veure les jugadores que hi ha en el club, no? Són jugadores que venen de totes parts del món, són molt bones i aprendre d'elles, no? I que puguin seguir elles tenint referents, les nines, per poder seguir fent bàsquet. Això com algo més, no sé, social i personal, no? I després... Pues bueno, dins la competició està clar que seria molt guai poder classificar-nos per la Copa de la Reina i poder entrar a play-offs, però això, ja t'ho dic, ja s'anirà veient quan vagi quadrant l'equip.
0: Precisament d'això te volia parlar, no?, del bàsquet femení, és el que està aconseguint de les darreres gran fites. Pens, per exemple, en aquella plata olímpica de Juana Camilion fa 2 anys i ara... un equip de bàsquet femení a la Lliga Endesa, a la primera divisió. No sé si me deixa alguna altra fita, però sou les que esteu donant els grans titulars, les grans alegries del bàsquet.
4: Sí, bé, al final, el que dius, no? Hi ha moltes coses que venen i nosaltres les agafem contentes i intentem lluitar, no?, per l'esport femení, per el bàsquet femení i per seguir creixent, no? I tot el que vengui, pues, intentarem lluitar per seguir fent força.
0: Idò, Maria Espanya, capitana de l'Azul Marino, que vagi molt bé la pròxima temporada. Vos seguirem des de Ràdio Nacional.
4: Moltes gràcies a vosaltres.
0: I així arribam a les dues del migdia. Acabam aquí aquest punt de penal. Les notícies de les Illes tornen a les 2:10.
5: Las dos, la una en Canarias.
6: Mediodía en Radio Nacional. 14 horas. Sandra Urdín.
7: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes en esta mañana de altísimas temperaturas fuera y dentro de los tribunales españoles. En el exterior, con temperaturas y avisos que ahora repasaremos dentro con varias decisiones importantes, empezando por las condenas del Tribunal Supremo para los tres acusados por el caso Mascarillas. El exministro Ábalos, su asesor Koldo García, a una veintena de años cada uno por esas mordidas en contratos de mascarillas en pandemia, y el conseguidor Víctor de Aldama a 4 y medio sin tener que entrar en prisión. Destacando además que Aldama ha colaborado con la justicia. Gemma Alfaro, buenas tardes.
8: Buenas tardes. Y penas severas para Ábalos y Koldo García. El primero le condena más de 24 años de cárcel, de los que cumplirá 16 y medio, mientras que Alquera, su asesor, le condena más de 19 y medio, de los que cumplirá 15. Del exministro asegura el tribunal que era considerado el jefe y ejercía su influencia directa cuando era preciso, como secretario de organización del PSOE y como ministro el tiempo que lo fue. Para el resto utilizaba Koldo García, que ejercía más como asistente para todo que como asesor. Los dos obtuvieron beneficios económicos en una organización criminal cohesionada de la que formaba parte también Víctor de Aldama, condenada a 4 años y medio de cárcel, pero no entrará si cumple una serie de requisitos. El tribunal ha tenido en cuenta su colaboración con la justicia, no solo con información relevante en este caso, sino también en otras causas. Hace el Supremo un llamamiento al Estado y recuerda que aquí han fallado los controles. Alertan los magistrados de que la corrupción guarda una conexión directa con la autoridad política y estos casos contribuyen al grave deterioro de la confianza ciudadana en el sistema.
7: El Gobierno subraya el respeto a la decisión del Supremo, pero pone el acento en la diferencia de condenas entre unos y el otro. Desde el PP, Alberto Núñez Feijóo asegura que ha hablado la justicia y ahora debe hablar la política. Considera que en Sánchez tiene responsabilidad política por haber nombrado y dado poder a Ábalos.
9: Cuando un presidente no tiene presupuestos, no tiene mayoría parlamentaria para gobernar y tiene una mayoría que le pide la dimisión y la convocatoria de elecciones, ¿con qué legitimidad se puede seguir aferrado al poder? Se lo digo yo, con ninguna. Esto es el fin de la escapada.
7: A la derecha del PP, Vox exige la dimisión inmediata y llama a los populares a presentar moción de censura. Sumar celebrará la condena de Ábalos, pero pide la misma contundencia con los corruptores. Todo después de que esta mañana un Consejo General del Poder Judicial, tan dividido que la presidenta ha tenido que usar su voto de calidad para deshacer el empate a 4, haya ordenado estudiar si el juez Peinado cometió una falta grave al aludir a la profesionalidad de la policía en el auto de apertura de juicio y retirada de pasaporte de Begoña Gómez. Repasaremos también las reacciones a esta medida. Peinado, por cierto, que ha citado a la mujer del presidente para la entrega del pasaporte el próximo miércoles, coincidiendo con la comparecencia del propio Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados para hablar de toda situación, de estas situaciones políticas y judiciales. Mientras todo esto ocurría, el presidente estaba en un foro sobre el uso de los fondos europeos. Vamos a ver cómo le han visto. Allí estaba también Sandra Gallardo. Buenas tardes.
10: Buenas tardes, pues con aparente normalidad el presidente, pero ya podemos avanzar que en el gobierno y en el PSOE lo que hay es estupor, cabreo, indignación. Fuentes del Ejecutivo creen que es desproporcionada la sentencia, dicen que es doblemente sangrante lo abultada pena a Ábalos y a Koldo, comparándola con la del corruptor Aldama, que se le suspende el ingreso en prisión sin ni siquiera haberlo pedido por colaborador. Dicen, lo ven como un mensaje, una invitación a tirar de la manta a Leire Díez y también a Julio Martínez en el caso Plus Ultra. Es la primera reacción del gobierno a la espera de la versión oficial de Moncloa y de

0: El segundo jugador más joven en la historia de los mundiales en marcar un gol, y Oyarzabal el primero en anotar dos y dar una asistencia en los primeros 25 minutos de un partido. Así que hoy es un día feliz aquí. Hoy la selección vuelve a entrenar a partir de la medianoche en España.
1: Y hoy van a ver más tranquilos nosotros también los partidos que tenemos en la jornada. Argentina-Austria a partir de las 7 de la tarde, hora española, desde Dallas. Francia-Irak en Filadelfia a las 11 de la noche, y ya de madrugada en Nueva Jersey. Noruega-Senegal a partir de las 2 y a partir de las 5 de la mañana en San Francisco, Jordania, Argelia, tablero deportivo. Empezamos hoy a las 6:30 de la tarde.
2: Pues más y media ahora nuestros compañeros de los centros territoriales.
3: Radio Diari Migdia, Radio Nacional de España, a las Illes Balears.
4: Bon dia, són les 2:10. El govern iniciarà a partir del 1 de juliol una prova pilot per comprovar la viabilitat d'una de les mesures contra la massificació més comentades els darrers mesos. Això és prioritzar l'accés dels residents a determinades línies d'autobús. La prova es farà a la línia que va de Palma al Port de Sóller, passant per Valldemossa i d'allà. Els usuaris de la targeta única de transport podran reservar plaça en qualsevol dels autobusos que circulin. Depenent dels resultats, es podria estendre a tota la xarxa de transport públic de les illes. Avui és dilluns, 22 de juny. Julià Blasco és el control tècnic. Us saluda Jaume Vinyes. Repassant titulars amb Margalida Blanquer. Rosario Sánchez fa la passa.
5: La secretària d'Estat de Turisme anuncia que es presenta a les primàries del PSI, d'on ha de sortir la candidatura per a les properes eleccions autonòmiques. Això una vegada Francina Armengol va anunciar dissabte que no es tornarà a presentar.
4: Comença el desembarcament de Sant Joan.
5: Milers de mallorquins arriben a Ciutadella per gaudir de les festes. Es calcula que ho faran un total de 13.000 persones. La majoria són joves que han acabat la selectivitat.
4: Coneguem la previsió del temps per les pròximes hores. Agència Estatal de Meteorologia, Noelia García, bon dia.
6: Bon dia. Avui dilluns comença la setmana amb molta calor i altes temperatures a causa de la primera onada de calor d'aquesta temporada. Avui es superaran els 36 graus a moltes zones i atenció a l'interior de Mallorca, on els termòmetres podrien arribar a marcar 39 graus. Avui s'esperen màximes de 37 graus a Palma, 34 a Maó, 32 graus a Eivissa i 28 a Formentera. Temps estable i càlid, predominant el sol i el cel clar o poc ennuvolat. Demà dimarts baixaran lleugerament les temperatures, màximes de 35 graus a Palma, 33 a Maó i a Eivissa i 28 graus a Formentera. Continuarà el temps estable i serà un dia de sol amb cel clar. Temperatures mínimes de 23 graus a Formentera, 21 a Maó i 20 graus a Palma. És una informació d'AEMET.
4: Ho dèiem en portada, el govern iniciarà dia 1 de juliol una prova pilot per comprovar la viabilitat d'una de les mesures contra la massificació més comentades els darrers mesos. Això és prioritzar l'accés dels residents a determinades línies d'autobús. La prova... Margalida Blanquer, bon dia.
5: Bon dia. La prova es farà a la línia que va de Palma al Port de Sóller, passant per Valldemossa i Deià. Els usuaris de la targeta única de transport podran reservar plaça en qualsevol dels autobusos que circulin. Així ho ha anunciat la presidenta Marga Proens.
7: En aquesta línia de Port de Sóller, Deià, Valldemossa, Palma, que tenim identificada com una de les que registra més expedicions completes, dia 1 de juliol iniciem un pla pilot de reserva prèvia només pels usuaris des de targeta única.
5: L'anunci s'ha fet després de la reunió de la mesa de diàleg social, l'òrgan de diàleg entre l'executiu, els agents socials i econòmics, per fer seguiment de l'evolució del pacte per la sostenibilitat. Però ens, que ha subratllat que només el 2% dels autobusos de les línies de Mallorca estan saturades, ha reconegut que la línia entre el Port de Sóller i Palma és una de les que genera més molèsties i deixa més residents en terra.
4: Però ens, per cert, ha carregat contra el govern central també per la crisi migratòria. Ho ha fet en resposta a unes declaracions a Palma de la ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions. Elma Sáez ha acusat l'executiu de posar traves en el procés extraordinari de regularització de migrants. Escoltem la ministra i la resposta de Proens.
8: En otros territorios, en otras comunidades autónomas, como la que me encuentro, no solamente se recurrió y se intentó que se paralizara el procedimiento, sino que incluso en algunos de los territorios se han puesto trabas para hacer, bueno, pues los informes de vulnerabilidad o para acceder a documentos administrativos.
7: En aquestes hores hi ha un drama a l'illa de Formentera, on amb una arribada massiva de menors migrants no acompanyats han demanat poder utilitzar les carpes del govern d'Espanya en esport perquè el manco puguin passar la nit, i el govern d'Espanya els ha dit que no, demostra una falta de sensibilitat amb el que són les seves àrees, que jo crec que l'incapaciten per continuar sent ministre.
4: Saez, com dèiem, ha visitat Mallorca per reunir-se amb associacions que sí que estarien assessorant els migrants en aquest procés. Jorge López, bon dia.
9: Bon dia. La ministra s'ha limitat a assegurar que el procés avança segons el que s'havia previst, però s'ha negat a donar una dada. El que sí que ha avançat és que aquesta regularització és la primera passa d'un procés molt més ampli que, segons ha subratllat, posa les vides humanes al centre.
8: Esta regularización no es un punto y final, sino que bueno, se encardina en una política mucho más amplia donde, sin lugar a dudas, la combinación de la escucha a la sociedad civil y la colaboración con las entidades colaboradoras y también la administración, bueno, pues es el ejemplo de la buena política que pone en el centro mejorar la vida de la gente.
9: Així i tot, el president de la Plataforma d'Associacions de Migrants, Farouk Pino, que ha estat present en la reunió d'aquest matí amb la ministra, ha dit que són 900.000 persones les que han iniciat aquest procés extraordinari. Farouk Pino assegura que el que més els preocupa és que es pugui blindar el procediment perquè no pugui vist afectat segons el resultat de les pròximes eleccions.
10: La ministra nos contestó claramente que ya hay una garantía, que se han hecho las cosas como se tenían que hacer y que posteriormente ya no saben, y realmente es que nos dijo, tienen que elegir, que la sociedad elija.
4: Qui sí que valora positivament aquest procés extraordinari és la xarxa d'atenció directa a persones en entorns de prostitució de l'Ajuntament de Palma.
5: Així és, i és que el 70% de les persones que exerceixen la prostitució a Palma estan en situació irregular i fa menys de 3 anys que han arribat. Antoni Colom és el president de la xarxa.
11: És una bona notícia per a los processos de inserció de les persones que estan en prostitució. Es decir, que la regularización de las situaciones ayuda a que estas personas puedan acceder a un mercado laboral sin las dinámicas de la prostitución.
5: La XatPep, integrada per la Creu Roja, que és el petit i metges del món, ha atès 1.328 persones el 2025 i un 15% manco que l'any anterior. Però això no significa un descens de l'activitat, sinó que confirma la tendència dels darrers anys. La prostitució es trasllada dels clubs i carrers al pisos i ofertes a internet en desplaçaments a demanda, explica Colom.
11: Crec que estem en un moment d'evolució molt accelerada del model de prostitució en irrupció de les noves tecnologies, i això té incidència en les maneres de treballar, diríem, més tradicional. Apareixen coses com l'exercici de prostitució a través de webcam, comença a haver-hi uns serveis en desplaçament vinculat a la prostitució a través de l'àmbit digital.
5: La regidora de Servei Social, Lourdes Roch, exposa que aquesta realitat, menys visible al carrer, dificulta la tasca de les entitats per arribar a les persones i oferir-los ajuda.
12: Cal destacar que durant el darrer període s'ha produït una disminució del 15% en el nombre de persones ateses. Però al mateix temps hi ha un important nombre de persones que reben atenció per primera vegada. Aquesta dada ens mostra que continuen apareixent noves situacions i que encara és necessari reforçar els mecanismes de prevenció, detecció i acompanyament.
5: El perfil majoritari que es dedica a la prostitució a Palma no ha canviat. Dona llatinoamericana de 39 anys amb estudis superiors i amb menors i persones al seu càrrec.
4: I Rosario Sánchez es presentarà a les primàries del PSI per ser la candidata socialista a la presidència del govern en les pròximes eleccions autonòmiques previstes pel mes de maig de 2027. Aina Escandell, bon dia.
13: Bon dia, així ho ha expressat la secretària d'Estat de Turisme després que dissabte passat Francina Armengol anunciàs que no es presentaria. Ho ha fet a un vídeo gravat a Cala Major i difós a les seves xarxes socials.
14: Cada dia es volen fer creure que no hi ha res a fer, que la falta d'igualtat d'oportunitats, que la falta de serveis públics, que la falta d'habitatge no tenen remei. Jo us dic que sí, que hi ha esperança. Jo vull fer feina per il·lusionar-nos amb unes illes de futur, amb oportunitats i benestar per tothom.
13: Sánchez ha assenyalat que durant els pròxims dies continuarà explicant els detalls i valors del projecte amb el qual vol governar les illes a partir de les pròximes eleccions autonòmiques.
4: I avui ha començat el desembarcament dels 13.000 mallorquins que viatjaran a Menorca aquests dies per gaudir de les festes de Sant Joan de Ciutadella. Una xifra és un 13% per sota d'altres anys per mort, segons les agències de viatges, de la pujada de preus dels allotjaments. La majoria són joves que han acabat la selectivitat.
13: Els vaixells que han partit avui des d'Alcúdia a Ciutadella eren ja una festa. Gaudir de Sant Joan és una tradició pels estudiants mallorquins que han fet les proves d'accés a la universitat. Són milers de joves amb moltes ganes de bauxa.
15: Ara m'ha acabat l'activitat fa res i m'on anàvem a disfrutar i a passar-ho bé.
16: És la primera vegada, però coneixem gent d'aquí ja no han dit que era una locura. Venim a improvisar i a passar-ho molt bé.
15: I esperant passar-nos-ho superbé, venim amb moltes ganes, moltes. I també fer bonda.
17: Podem anar a veure la festa, intentarem anar per tot, el que mos donis cos. Visca Sant Joan!
13: La majoria viatja amb vaixell i de mitjana passaran 3 dies a Menorca en apartaments i hotels. La sensació és que els preus han pujat.
18: Tenien que anar ahir i han tingut que anar avui perquè estava estancat.
19: És una vez al año y ojalá no fuera tan caro, pero mantenemos el poder ir y el poder disfrutarlo.
20: Els meus pares està un poc enfadat en jo, perquè sí que és vera que mos han gastat bastant.
21: 200 euros més o menys en tot.
22: S'ha disparat un poquet, vaig fer la reserva el mes de febrer i ja em va costar molt trobar un apartament i un hotel. I sí, s'han querit bastant.
13: I perquè se pugui gaudir de les festes amb seguretat, el govern demana seny, però per si de cas aquesta recomanació no és suficient, des d'avui s'ha desplaçat el dispositiu especial de seguretat, emergències i atenció sanitària amb un rècord d'efectius i mitjans. Enguany s'han mobilitzat 56 agents de la policia local, 15 més que l'any passat, alguns d'ells, i per primera vegada desplaçats des d'Eivissa.
4: I precisament avui també han entrat en funcionament les càmeres de control de vehicles al port de Ciutadella.
9: El sistema permet obtenir informació en temps real sobre els vehicles que accedeixen i surten de l'illa per via marítima. Encara no hi ha data per fer el mateix al port de Maó, però el Consell Insular espera obtenir les dades a través del conveni de col·laboració que es va firmar amb les navilieres. L'objectiu és facilitar la gestió de la regulació de vehicles vigent a Menorca amb dades actualitzades. El president és Adolfo Vilafranca.
23: Pot ser que tot pot ser un altre, els tècnics ja estan fent feina. Només és un estudi, i per tant, el que s'aplicarà pot ser el mateix o pot ser una cosa diferent.
4: I aquest dilluns ha començat el període de matriculació per als alumnes d'educació infantil, primària i educació especial per al pròxim curs escolar. El 94% dels infants de 3 anys han aconseguit plaça al centre educatiu triat en primera opció. El nombre de sol·licituds per cursar quart d'infantil enguany és de 6.651. La matrícula es pot fer en totes les etapes educatives via telemàtica.
5: Cal recordar que pel curs vinent s'ha implantat una zona escolar única a Palma, on el percentatge d'escolarització a la primera opció ha estat del 96%. El Consell assegura que les dades avalen aquest sistema que, segons Antoni Vera, reforça la llibertat de les famílies a l'hora d'escollir centre educatiu. Una mesura qüestionada per la comunitat educativa perquè entenen que segrega l'alumnat i posa en risc l'arrelament dels infants al barri on viuen. Escoltam el Consell d'Educació.
24: Hem aconseguit que la llibertat de les famílies no hagi estat un problema a l'hora d'escolaritzar els infants. Ben al contrari, el tant per cent de famílies satisfetes amb aquesta escolarització ha augmentat en prop d'un 2% si ho comparam amb l'any passat. Per tant, no hi ha hagut ni desgavell, malgrat tot el renou que s'ha volgut fer.
5: Si tenim en compte les dades del conjunt de les Balears, han estat 265 infants de 3 anys els que han quedat fora de la seva primera opció d'escolarització i la conselleria els hi ha assignat la segona opció triada per les famílies. Tot i així, la llista d'espera es mantindrà fins dia 30 de setembre per si hi hagués possibles vacants. També hi ha 125 sol·licitants que s'han quedat sense plaça en aquesta primera adjudicació.
4: I més coses, perquè el conseller d'Agricultura, Joan Simonet, assegura que el nomenament de Georgina Brunet com a directora general d'Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural garanteix la continuïtat de la feina feta per l'anterior direcció.
13: El nomenament es produeix després que Fernando Fernández, qui havia ocupat el càrrec fins ara, li comunicàs a la conselleria que no podria continuar exercint per motius personals. Joan Simonet, conseller d'Agricultura, ha agraït la labor de Fernando Fernández i ha presentat Georgina Brunet com a successora. El conseller destaca que es tracta d'un perfil molt tècnic i que ha participat a tots els projectes en marxa de la conselleria.
25: Vàrem nombrar a Georgina Brunet. La Georgina s'ha de dir que fa 7 anys també que està en aquest lloc. És un lloc d'un perfil fins ara molt, molt tècnic, però ha participat a tots els projectes que duim en marxa de la conselleria d'Agricultura.
3: Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Serveis informatius.
4: Continua la primera onada de calor de l'estiu. L'interior de Mallorca es troba en aquests moments en alerta taronja per temperatures que poden arribar als 39 graus i la resta de l'arxipèlag es troba en alerta groga, amb màximes d'entre 36 i 38 graus. Per tant, tota la comunitat en alerta per altes temperatures.
5: Això després d'una nit amb mínimes per damunt del 20 graus en algun dels punts de les Balears. Ahir la jornada ens va deixar màximes de 40 graus en el Pont d'Inca, 39 a Sant Bonet o a Aixecada la Real i 37,5 a Ferreries o 36 a Sant Antoni de Portmany. N'hi ha que han patit i n'hi ha, però, que ho troben normal.
26: El calor, como todo el mundo, mucho calor y en invierno frío. Eso es lo que hay. Estamos acostumbrados. Yo llevo aquí 60 años ya. Lo conozco ya bien.
27: Bueno, pues es insoportable el calor que hace.
28: Sí, hemos venido a las 10 y nos vamos a casa ya, porque hace calor y no podemos estar aquí todo el día.
0: Tenemos un pequeño y no queremos que se nos fría.
1: La arena está que arde, no se puede caminar. Si no llevas chanclas o no llevas protección en los pies, ¿cómo que se caminarás por brasas?
2: Que no falte de nada, agüita, cervecita, frutita, comidita, de todo.
4: I si hi ha alguna cosa que es consumeixi més que una altra durant aquesta temporada d'estiu és el gelat. A Gelats Hop fa des de dia 20 de gener que fan feina escarada per poder vestir a Mallorca, Menorca i Eivissa.
13: Des dels anys 70 aquest paradís gelater crea des de zero més de 50 sabors diferents. Tot comença l'obrador Francisco Calzado, és el responsable de producció.
6: Sobre el paradís és un obrador que ja es fa gelat. Allí fent nosaltres fent les bases nosaltres, que jo crec que és el secret, un dels secrets importants de Hop, vull dir, nosaltres no comprem masses fetes, sabem tota la vida aquí a la fàbrica, l'obrador el que és tot és l'elaboració, tot el procés d'elaboració és allà de dins.
13: A l'obrador el gelat es crea, es pasteuritza i es madura fins que pot ser envasat en aquí a uns recipients de plàstic que tant els caracteritza. Cada dia fan 8.000 pots d'un sabó, de 8 pots cada minut.
6: L'any passat van fer 900.000 litres, més o menys. 900.000 cada dia. Molt costant és millor, no arribant encara, però un dia arribarem.
13: L'estratxatela és un dels més populars, però no és el que més es ven en una indústria on la competència és màxima. El producte de quilòmetre zero és el que marca la diferència.
6: És que el mallorquí, els clients de Mallorca, és molt tradicional. I sí. Som a l'Isabellana, no mai jo, mira, que ara fa 28 anys que som aquí, o 29, i no se mou d'aquí. El que, te diré una cosa, a productes molt ben fets aquí, que es pilla molt fort, com l'estratxatela, que s'està venguent superbé, el gelat de xocolata, vanilla, el gelat de coco, m'entens? Ara, avui en dia, per exemple, te pot venir una marca X, no em porta dir noms, i te posen un gelat a Mallorca a 2 euros, la terrina.
13: Una vegada... T'ho
6: ha de combatre amb això.
13: Una vegada envasats i etiquetats, de la vintena de treballadors que hi fan feines al torn dels qui se'n cuiden de separar els lots i que el gelat agafi una temperatura de menys 22 o 23 graus, un procés que es manté intacte des de fa més de 50 anys. D'aquí l'importància, diu, de l'essència.
6: Nosaltres som autèntics. Hop és una marca autèntica mallorquina.
4: Dues i 26 minuts, moment ara per la informació esportiva.
9: Tot pareix indicar que aquesta setmana coneixerem qui seurà a la temporada que ve a la banqueta del Mallorca. Luis García és més a prop de l'illa després que Las Palmas hagi anunciat avui de matí que l'entrenador posa fi a la seva etapa en el club canari. Sembla que és el elegit per Pablo Ortiz per substituir Martín de Michelis. Per fer-se oficial, abans s'ha de tancar l'operació de l'argentí amb el Leipzig. Pel club de la Bundesliga ha de pagar la clàusula de rescisió de 2,5 milions d'euros per allí liberar de Michelis. I, a més, les pistes d'herba del Country Club de Santa Ponsa ja funcionen a ple rendiment. Avui s'està disputant la primera ronda al Mallorca Championship i el primer gran jugador del cartell, Nick Kyrgios, debuta avui a hora baixa contra Adam Walton, no abans de les 5:30. Demà serà torn de Dimitrov i Sissipas i, a més de Sissipas, també entra a competir en vuitens de final Davidovich. L'organització diu que és el millor cartell de la història de la competició. Pilar Carbonell.
7: No només les instal·lacions, que com sabeu som l'únic club en el món que tenim la mateixa gespa que Wimbledon, per tant és una prèvia perfecta per entrenar abans d'anar a Wimbledon, sinó que també oferim doncs, el que és Mallorca i el que oferim a tots els altres visitants. Una illa meravellosa amb un temps espectacular.
4: I avui a la Cultura us parlem del cicle Nits d'Estiu.